Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Thank you. It's very much.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM. On sents la música?

0: Ζήσε. Δίπουλες FM. Ripollès FM presenta Efemèrides del Ripollès amb Miquel Sitjà. Un espai sobre les efemèrides de la nostra comarca per conèixer una mica millor d'on venim. On anem ja és una altra història.
1: Què tal, Miquel? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Disposats a parlar d'una nova efemèride de la nostra comarca, aquí als micròfons de Ripollès FM. Avui la data triada és una data molt assenyalada al calendari ripollès, de Ripoll, de la capital de la comarca, que és la data del 27 de maig, en aquest cas de 1839. Aquesta és la data de la nostra efemèride d'avui. Per què és assenyalada aquesta data, Miquel?
2: Primer de tot, és una data que és molt coneguda pel públic en general, perquè, tot i que no és una festa pròpiament dita, bueno, no és una festa, és un dia laborable, normalment, però és un dia que els ripollesos recorden. Des de que tenim ajuntaments democràtics, es va restaurar aquesta festa, es va recuperar el record d'aquesta festa, i és una data assenyalada perquè és una mena d'11 de setembre, salvant les distàncies, salvant les distàncies. És a dir, l'11 de setembre de 1714 es considera que les institucions catalanes van deixar d'existir perquè van perdre la guerra de successió a Felip V. Aleshores, Felip V va fer un decret conegut com una derrota, l'11 de setembre, al final d'una època, no? I la festa del 27 de maig també és el final d'una època. És a dir, el 27 de maig de 1839 s'acaba un Ripoll i en comença un de nou. Igual que l'11 de setembre de 1714 s'acaba un país com Catalunya i en comença un de nou. El 12 de setembre de 1714 va començar un nou país.
1: D'acord, la gent de Ripoll, que visqui a Ripoll o hagi passat per Ripoll, sabran molts d'ells que el dia 27 es fa una celebració a la plaça de l'Ajuntament en record d'aquesta data, o commemorant aquesta data del 27 de maig de 1839. Segurament molts oients saben el perquè d'aquesta celebració, però també segurament n'hi haurà molts que no saben exactament quin és el motiu de celebrar cada 27 de maig a Ripoll aquesta data. Avui ho descobrirem. En Miquel ens ho explica.
2: Molt bé, doncs estem en el context, un context crític entre el 1833 i el 1839. Esclaten a l'estat espanyol un seguit de guerres que es diuen les guerres carlines, que enfronten dos visions del món, és a dir, una visió liberal i una visió més retrògrada, més conservadora, més medievalitzant, que és la que representen els carlins, que els carlins no volien que hi hagués un canvi, diríem, de, fins i tot econòmic, per entendre'ns. Aleshores, a la comarca del Ripollès, doncs, bueno, aquesta guerra es viu d'una manera molt intensa. De fet, els monjos del monestir de Ripoll, doncs, estaven en contra dels canvis que propugnaven els liberals, perquè els veien, doncs, que posaven en perill, diguem, la preponderància de la religió, el poder econòmic dels abats i dels monjos, perquè entrava en acció una nova classe social, que era la burgesia, que era una burgesia industrial, que tenia uns altres paràmetres d'actuació. Aleshores, en aquest context, doncs, hi ha moltes anades i vingudes. Ripoll, per definició, el poble de Ripoll, era un poble liberal, perquè el poble de Ripoll era un poble ja que començava a estar industrialitzat. Hi havia fargues, hi havia artesans. Tota aquesta gent veien amb esperances el nou estat liberal, perquè el dia els alliberava de la tutela

0: eclesiàstica, de la tutela feudal, etc. En canvi, els monjos del monestir doncs estaven en contra de tot això. Bé, però la majoria de la població era liberal. Aleshores, va haver-hi un moment en el qual els liberals van conquerir Ripoll, es van establir Ripoll, però els carlins van tenir ganes de, diríem, de recuperar la influència que havien tingut a Ripoll. De fet, hi ha dues ciutats que els carlins necessiten recuperar al nord de Catalunya. Un és Puigcerdà. També hi havia una societat molt semblant a la de Ripoll, més artesanal, no tant de pastors i pagesos, i després Ripoll. Doncs bé, el 27 de maig de 1839, l'anomenat comte d'Espanya, que era un capitost carlí, aquest senyor entra a Ripoll i fa una massacre. Entra, conquereix Ripoll.
1: En aquell moment, Miquel, hem d'imaginar un Ripoll emmurallat,
0: sí,
1: diferent de com,
0: sí,
1: lògicament, sí, com és ara, sí, però la muralla estava, diguem, no com ara que es poden veure algunes restes d'aquella muralla, sinó que estava completament emmurallat. Per tant, els carlins, quan van arribar a Ripoll, van haver d'entrar a la força superant la muralla.
0: Uh-huh. Sí, van haver de superar la muralla per allà fortir de l'estrenya, més o menys, i van entrar a sac. Aleshores, com que la situació era molt precària, van voler els carlins fer un acte com de, diríem, de terror. És a dir, tu conquereixes una ciutat o un lloc, però a més vols venjar-te i vols que allò no torni a aixecar el cap. Aleshores, la solució va ser destruir tot el poble, que quedés el poble, l'antiga vila de Ripoll, plena de clavetaires, plena de ferrers, plena de fargues, tot aquest món, doncs el van voler com destruir i, diguem, espantar. Aleshores van destruir tot i van clavar un cartell. Diuen que van clavar un cartell perquè hi ha una il·lustració que ho demostra, amb una frase que és una frase prestada, una frase que deia "aquí fue Ripoll". És a dir, en el cartell es veu una mena de desert tot fumejant i el cartell al mig que diu "aquí fue Ripoll", que és una frase literària, perquè la literatura clàssica explica moltes destruccions de ciutats, no? Aleshores, la ciutat, la destrucció de la qual va ser més coneguda va ser la ciutat de Troia, en època grega, i els que van destruir Troia també van clavar un cartell enmig de Troia que deia més o menys això: "aquí fue Troia", aquí va haver-hi Troia. Aleshores, és una destrucció total i Ripoll es va haver de reconstruir. I es va haver de... És a dir, a partir del 1839 comença tota una nova època, s'acaben d'enderrocar les muralles, és a dir, el poble creix, però a partir del 1839, i també es restaura el monestir. També el nou Ripoll, el símbol del nou Ripoll podria ser el nou monestir, perquè el monestir de Ripoll que tenim és un nou monestir.
1: D'acord, Miquel, doncs això és el que passava. Aquest és el motiu de la celebració d'aquest 27 de maig de 1839, un punt d'inflexió significatiu en la història de Ripoll. Miquel, com sempre, gràcies i fins a la propera efemèride.
0: A vosaltres, fins a la propera.
2: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui tindrem una entrevista amb el director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas, i també tindrem un resum del que és aquesta darrera encíclica, la primera, que ha escrit el papa Lleó XIV, Magnífica Humanitat. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Avui l'Església celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a pregar per les vocacions a la vida contemplativa. El lema escollit per aquest any és: per qui ets? La vida contemplativa, la vida consagrada, la vida de tot cristià, és una vida per l'altre en majúscules i per als altres. Implica això una renúncia a posar les nostres prioritats per davant de la prioritat de Déu. La nostra és sempre una prioritat per a Déu. Una prioritat per l'amor que, venint de Déu, ens cal retornar-li i fer-lo arribar també als nostres germans i germanes. Viure una vida des de la consagració, i especialment si és viscuda per dedicar-la a la pregària, al contacte amb la paraula, al treball i a la vida comunitària, és donar prioritat a Déu. No és aquesta una opció que ens limiti o coarti la llibertat, ans al contrari. És una opció de vida alliberadora, perquè Crist és la veritat que ens fa verdaderament lliures. Com diem els bisbes de la Comissió de Vida Consagrada de la Conferència Episcopal Espanyola, en el nostre missatge per aquesta jornada: la vida contemplativa recorda a tota l'Església que la pregunta decisiva no és només què podem fer i esperar, sinó també i sobretot per qui som, vivim i actuem, per qui alcem la mirada. Tenim a la nostra diòcesi diverses comunitats contemplatives: cistercencs a Solius, carmelites a Olot i a Banyoles, clarisses a Vilobí i benedictines a Sant Daniel a Girona. D'altres comunitats, lamentablement, han anat desapareixent en els darrers anys per l'envelliment dels seus membres i la impossibilitat de mantenir oberts els monestirs. Cada comunitat perduda és una pèrdua per al conjunt de l'Església. Són molts els qui diuen que admiren la vida contemplativa, però són pocs els que reconeixen el coratge d'incorporar-s'hi. La vida contemplativa està en crisi? Certament hi està. Malgrat les noves comunitats que sorgeixen i un lent despertar de l'espiritualitat en els joves, cal que la vida contemplativa retrobi el seu paper en l'Església com allò que ha de ser. La porció del poble de Déu calça la mirada al Senyor i que amb la seva pregària es fa present en la realitat eclesial d'avui. Els diversos carismes han de seguir responent allò que Déu ens demana avui, mantenint sempre i per damunt de tot la fidelitat als seus orígens i a la seva tradició. Tan sols des de l'autenticitat i la fidelitat podrem respondre allò que l'Església demana avui als contemplatius. La centralitat de la paraula, la litúrgia viscuda acuradament, una vida senzilla viscuda en comunitat i la mirada posada en el regne han estat i segueixen essent els elements claus de la vida contemplativa. Com ens diu el Concili Vaticà II, estar arrelats en Crist, només així, de fet, podran complir la missió de manera fecunda, vivint la vocació com a part de la meravellosa aventura de seguir més de prop a Jesús. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Maria Àngels Camós, que és la directora de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Maria Àngels.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
1: Com és habitual per aquestes dates, des de Càritas Diocesana de Girona fem un exercici de transparència necessari. Presentem les dades de la nostra memòria anual, en aquest cas, les del 2025. És una radiografia que ens serveix per explicar la feina de cada dia, però sobretot per posar de manifest les problemàtiques de les persones que truquen a la nostra porta. Enguany volem posar el focus en una realitat invisible però punyent, l'acció comunitària com a eina vital. I és que hi ha una dada a la memòria que ens ha d'interpel·lar tots. 3 de cada 4 persones que tenem a Càritas pateixen aïllament social. Si a això hi sumem que el 85% de les famílies que s'acosten a l'entitat no es poden permetre cap despesa en oci, ni tan sols sortir a fer un cafè, el resultat és un pou cap a una soledat no desitjada. Una realitat que com a societat hauríem d'erradicar. Davant d'això, les propostes d'arrel comunitària esdevenen una eina indispensable. Estem davant d'un fenomen a l'alça que afecta directament la salut mental dels més vulnerables i que requereix un compromís col·lectiu molt més ferm de tota la ciutadania. No podem menys tenir aquest repte. Al contrari, l'hem d'afrontar de cara. Cal generar espais per connectar-nos, per fer xarxa, per construir comunitat, perquè només amb l'esforç i la corresponsabilitat de tothom ens en sortirem. Com diu el lema de Corpus d'aquest any, tria estimar, tria comunitat.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Tot seguit escoltem l'entrevista que ha mantingut el nostre company Xavier Roca, el director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas. Tot primer, Xavier Roca li preguntava quin paper juguen o poden jugar les religions en la convivència social del país.
3: Jo crec que molt important perquè la qüestió religiosa té a veure amb moltes coses. Una d'elles és la identitat, no? I una de les grans reptes que tenim com a societat, sobretot a Europa, és la qüestió de la identitat, és a dir, qui sóc, on sóc, cap on vaig. I això té diverses maneres de ser respost. Una d'elles és per la via d'una afirmació que nega la resta d'identitats, no? És a dir, jo com que sóc català, tot el que no sigui català no m'interessa, no pot formar part del país, bueno, català. El que tu penses que vol dir català, no? I igualment passa amb altres tipus d'identitats i això pot generar conflicte. Jo sóc dels que reuneix les característiques d'identitat legítima per poder exercir i tu no. I per tant, des d'aquest punt de vista, el treball sobre la qüestió de les identitats és rellevant. Pensar que la teva identitat, que està molt bé i que és molt important, etc., ha de conviure necessàriament amb altres identitats i amb un paraigua col·lectiu, que és el país, etc. No? Això és una tasca que les religions poden fer perfectament perquè tenen una altra qüestió, no és només d'identitari, sinó també de projecte. I en el projecte de totes les religions hi ha una constant, que és no facis a l'altre el que no vols que et facin a tu, que és de constant. I per tant, home, això pot resoldre molt bé aquesta altra manera d'entendre la qüestió de la convivència, de la identitat, de saber què, com m'he de relacionar amb l'altre, que és un altre dels fenòmens que ens passen no només a l'identitari, sinó també l'increment de les solituds, de les angoixes, de totes aquestes qüestions que porta la societat moderna. I llavors, segurament, la idea del sentit i de que el sentit passa pel reconeixement de l'alteritat em sembla que et pot ser també bastant útil. Sigui com sigui, la qüestió religiosa és inherent dels éssers humans, és a dir, no pots prescindir-ne. Encara que et sembli, a algú li pugui semblar que és una cosa, una rèmora, doncs, pot ser una rèmora, no ho sé, però en qualsevol cas és universal i intransferible amb les persones, amb la qual millor tenir-ho a l'abast, governar-ho i veure totes aquelles possibilitats que té en el cas social i de convivència, jo crec que és fonamental.
4: Sara deia això, que era un fet inherent, creu però que hi ha un alt nivell de desconeixement del fet religiós i en aquest sentit també això porta prejudicis, estereotips que segueixen, no, vigents malgrat, no, que sembla que som una societat més avançada. Doncs hi ha algunes coses que s'encallen en aquest àmbit?
3: Sens dubte. I com dius, el gran problema és el desconeixement. Però hem passat d'una societat ja fa unes dècades, però bueno, en el que el religiós potser anava a dir excessiu, no sé si és la paraula, però formava part una mica, Girona mateix o altres poblacions, però vaja, molts llocs a Catalunya, hi ha una església a cada cantonada, les festes majors les fem pel sant, ens diem tots noms de sants, pim-pam-pam, a tot arreu hi havia presència religiós i més o menys es anava seguint, hi havia molta gent que anava a missa, més o menys anaven seguint les festes, per tant, no feia falta la transmissió perquè estava com integrada, com estructural, era com estructural. Mesura que, per moltes raons, no només perquè hi ha llibertat religiosa, o perquè hi ha democràcia, o pel que sigui, no, sinó segurament per un procés que comença amb la Il·lustració, de canvi de diguéssim, del rol religiós, etc., fa que avui, en canvi, no es doni per descomptat. Uh-huh. I no només hi ha un problema de la transmissió de la religió, diguéssim, catòlica, que era la que més o menys dominava, la que dominava en el conjunt cultural d'aquest país, sinó de la realitat religiosa del país, que és molt més diversa, inclòs aquells que no creuen, no? Que és molt més diversa. I, per tant, la ignorància es multiplica. I tenim dificultats, i quan veiem un senyor amb un turbant no sabem si està fent el pallasso o realment està fent una cosa seriosa, si això és rellevant per la religió o no rellevant, si té connotacions, el famós cas del famós debat sobre el vel, si té connotacions més enllà de lo religiós o no, i això com es treballa. Hi ha un primer problema que és efectivament de desconeixement, i això la societat ha de reaccionar, hem d'intentar resoldre-ho, segurament per la via de l'educació, però no només, hauríem de ser tots molt més conscients del que ens envolta, i després el que no desapareix són les preguntes fonamentals sobre les quals s'erigeix una religió, amb la qual tenim un decalatge entre la pregunta i la capacitat de resposta que dona la cultura. I aquest decalatge pot ser molt, molt atractiu, perquè tu pots descobrir quins elements poden desenvolupar aquesta passió, però també pot ser un problema, perquè pot ser que tiris cap al cantó del fonamentalisme o altres qüestions aquest desig d'autenticitat. Aleshores, per això ens sembla a nosaltres que cal reforçar la capacitat de la religió de respondre a aquestes preguntes. I la continuament i llibertat de tothom d'acceptar aquesta via o no acceptar-la.
4: En aquest sentit, Catalunya viu bona salut en quant a llibertat religiosa?
3: Jo crec que sí. Tant des del punt de vista legislatiu, si preguntes a les minories religioses diran no, perquè cal canviar moltes coses. Efectivament, hi ha molt per fer. Hi ha molt per fer. Sobretot cap amunt, cap a buscar més espais de reconeixement, de llibertat, de suport, sens dubte. Però déu-n'hi-do, les enquestes que fem ens donen que hi ha una enorme majoria de persones que són sensibles i favorables al respecte a la diversitat religiosa i al fonament religiós de les persones. Hi ha una enorme majoria de gent. El que passa és que és gent que no està tot el dia al Twitter perquè té altra feina i no va darrere la gent punxant-la, i no vol aprofitar-se de les pors lògiques que genera tot canvi i tota situació que no acabes d'entendre. No? Volen aprofitar-se per intentar colar altres coses. Això també hi és. I és a Catalunya, i és a altres llocs del món, però tenim l'avantatge de que hi ha una enorme majoria de catalans que saben que això és positiu pel país, i que, perquè Catalunya té memòria, i sap que hem fet passos endavant quan hem pogut sumar en el projecte de país persones que provenen d'altres llocs del món, d'altres cultures, d'altres llengües, i les hem, diguéssim, convençut i les hem apuntat a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Com que tenim memòria d'això, segurament ens és més fàcil entendre la necessitat i l'urgència d'incorporar tothom en el projecte de país.
4: De fet, a nivell mediàtic, darrerament, als darrers temps, es parla d'aquest cert ressorgiment de l'interès per l'espiritualitat, per les religions. Com ho perceben des de la Direcció General de Fets Religiosos?
3: I nosaltres fem servir mètodes, diguéssim, demoscòpics, perquè això pots tenir una mica de nas, i el nas efectivament et diu que hi ha una certa... O sigui, el nas, si compares la sensació que teníem fins fa poc temps, que és que es anaven buidant esglésies, que tot es anava envellint, que ai, ai, ai, que van tancant alguns convents, sí, etc. Dius, mare de Déu, com acabarà això? I en canvi ara el que veiem les enquestes és que segurament s'està donant, que segurament aquest procés que n'hem dit secularització, és un procés que t'ha tocat una mica de terra. Ens dona la sensació. I que els joves, que per tant ja no han tingut aquest pes de la transmissió, no només la sort, sinó tampoc el pes, aquest excés, que a vegades fa que les coses les vegis d'una altra manera, fan això que és redescobrir en les, anem a dir, amb el naufragi, no?, algunes coses que diuen, home, això a mi em diu alguna cosa. Potser no el mateix que deia, però això em diu alguna cosa. Per què? Perquè la necessitat de plantejar-se no tant com van les coses, sinó cap a on van les coses, cap a on vull que vagi la meva vida, quina cosa més substancial vull posar a la meva vida. Aquestes preguntes hi són. I alguna cosa encara té la religió a oferir. I resulta que a vegades allò que tu donaves per amortitzat no ho està. No? Les sempre estan de moda en alguns casos, o bé les processons, ja fa temps per això, però entre les joves hi ha molta gent que s'ha ficat, o les adoracions eucarístiques, que és un tema que amb l'entorn del concili així s'havia com deixat una mica davant, i això no és lo important és l'interior, és la reflexió, etc. I probablement no sigui l'important, però és rellevant per iniciar un procés d'entrada en un relat que genera aquest sentit, per atorgar una sensació de comunitat, és a dir, coses que segurament estan demanant-se i estan exigint-se. Això està produint-se. Efectivament, les enquestes ens diuen que entre els joves hi ha aquest, entre alguns joves, cuidado, entre alguns joves hi ha aquesta necessitat d'entrar de forma més autèntica en la qüestió de la fe.
4: Sí, bé, de fet, ara vostè comentava, no?, adoracions, processons, també, no?, els retirs espirituals.
3: També
4: és cert que no només dins, no?, la fe, la religió catòlica, no?, sinó que també fora de les religions, sí, no?, o sigui també el vincle amb la natura, sí, sigui el silenci, no?, tot això també sembla que està guanyant un protagonisme que potser estava molt, sí, així als marges, sí, i ara sembla que reflota, no?
3: Efectivament, també tot el tema de la reflexió, de la introspecció personal, tot això també té, però està tot ple, és a dir, tu ara busques una mica els cursos d'interiorització del budisme, però no només del budisme, d'altres confessions, estan tots plens, els caps de setmana omplen a tot arreu, els convents, els monestirs, hi ha molta gent que truca a la porta per anar a fer una reflexió dos o tres dies, no per quedar-se.
4: Sí, no, està clar que ha canviat una mica el plantejament, clar, però la gent
3: això,
4: busca, no?
3: Això s'està produint, la gent busca, i és cert que pot tocar el món catòlic o no. I és més, en aquest moment, dins de l'oferta catòlica, per exemple, o del conjunt d'ofertes, hi ha una... No va dir un sincretisme, perquè no és la paraula, però sí que algunes coses, alguns elements d'altres tradicions religioses s'incorporen a la pròpia experiència religiosa. Per exemple, jo l'altre dia vaig anar a un lloc de retir hinduista i tenen la Mare de Montserrat, no? O els tibetans a Barcelona, a la Casa del Tíbet, tenen la Mare de Montserrat a l'entrada. I ho troben el més normal del món, i una tàctica del papa i amb un siri, tenen el més normal del món, i en canvi te'n vas a un convent, a una casa espiritual de monges catòliques a Barcelona, i utilitzen el mètode zen per... Bueno, això és una mena d'hibridació que serà cada vegada també més present, això tinguem-ho clar.
4: Bé, anem acabant l'entrevista, però abans ho fem amb un tema d'actualitat, que és la visita del papa, sí, Lleó XIV, d'aquí poques setmanes. Com es viu des de la Generalitat la preparació d'aquest gran esdeveniment?
3: Doncs amb moltes ganes, molta il·lusió, molta feina també, perquè això és una moguda, però es veu molt bé. És una oportunitat fantàstica que té Catalunya. El programa inclou bàsicament Gaudí i la Sagrada Família amb el centenari de l'arquitecte, una mica de refil a Montserrat amb el mil·lenari que van viure, i després el tema de baixar, diguéssim, en el món de la vulnerabilitat, visitant les entitats que s'hi dediquen a Sant Agustí, i una presó a Brians. També per posar aquest focus en aquelles persones que sí, nosaltres fem una mica de broma, alcem la mirada, d'acord? Però alçar la mirada vol dir també baixar la continuació. Exacte. I veure que hi ha coses secretes que no veiem. Hi ha de venir el pap a vegades perquè les veiem, si no, també només surten quan hi ha lius. El pap ens fa fixar amb el millor que podem aportar als catalans, que són els valors que hi ha al darrere de Gaudí, de Montserrat, etc. És el millor que podem aportar, però també aquesta mirada en aquelles parts de la societat que hem d'atendre, que no podem tractar descompassivament, que és molt, com moltes vegades estàs. Podeixi la presó, allò que diem...
4: És aquelles frases,
3: aquelles no? frases que diem, que s'entenen, Jo les entenc, quan, sobretot quan algú viu dolor, però això no pot ser l'última paraula. Aquest és el missatge que ve a fer el papa, el ve a fer Catalunya. Home, és el moment d'aixecar el cap, I de dir en el món que Catalunya no és una gran potència. Efectivament, no estem en el repartiment del joc de poder, per desgràcia, que hi ha en aquest moment al món i que també genera tants mals. Però podem dir alguna cosa en aquest món. I la podem dir al costat d'algú que té una veu qualificada i una veu important, que és el papa Lleó XIV. Doncs fem-ho. Fem-ho perquè necessitem formar part del món de les solucions, del món de l'esperança, davant de l'increment desmesurat i del món de la desesperança que està havent-hi en aquest moment, no? I em sembla que aquesta és l'oportunitat que tenim. Escolta'm, sempre diem, és que només parlen de nosaltres quan hi ha un problema. Escolta, ara que parlaran de nosaltres quan hi ha una oportunitat, fem-ho, perquè jo crec que Catalunya té coses a dir.
4: Molt bé, doncs amb aquesta visita del papa doncs acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies, senyor Bassas.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Visita.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: A principis d'aquesta setmana va ser publicada la primera encíclica del papa Lleó XIV, que porta per títol Magnífica Humanitat. La publicació del Pontífex ha estat dedicada als reptes de la intel·ligència artificial i de la revolució digital. El text defensa la dignitat de la persona humana davant dels riscos de la deshumanització, manipulació i concentració del poder tecnològic en poques mans. Lleó XIV hi reclama que la tecnologia estigui sempre al servei del bé comú, de la justícia social i de la llibertat humana, i alerta contra una societat dominada pels algoritmes i la pèrdua del pensament crític. Hem demanat a la periodista gironina Miriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que ens faci el següent comentari. Moltes gràcies.
5: Aquesta primera encíclica de Lleó XIV ha posat la intel·ligència artificial al centre perquè aquesta serveixi a la humanitat i no al poder d'alguns pocs. Aquest és el seu nucli i aquesta ha sigut la voluntat del papa, que desgrana d'una manera magistral, perquè està molt ben escrita, quina és la doctrina social de l'Església, que no és una altra manera que entendre com l'Església es posiciona a la llum de l'Evangeli, jutja els fets a la llum de l'Evangeli i actua en conseqüència. El papa fa moltes crides als catòlics perquè siguin corresponsables. Hi ha frases molt boniques de que cadascú és responsable d'un trosset del mur, no? De com està construint aquesta societat, aquesta civilització de l'amor, aquesta societat de la fraternitat. Es nota que el papa té al·lèrgia a les guerres, a tot el que sigui arrogància, a tot el que signifiqui que la persona humana no estigui interconnectada i que els poderosos s'erigeixin com els únics possibles. Pensem en el títol, aquesta carta encíclica fa referència al Magnificat, i en el Magnificat Maria, la Mare de Déu, parla clarament des del cor d'una manera revolucionària i també molt profètica, dient que amb la confiança en Déu és el que derroca els poderosos del sol i el que exalça els humils, que els pobres en surten beneficiat i que els rics se'n tornen sense res. I es diu així, Magnifica Humanitas, perquè el Papa ha posat la persona humana i també aquesta visió esperançada. És un dels nuclis d'aquesta encíclica, l'esperança, la misericòrdia, també la corresponsabilitat de les persones, és a dir, tothom és responsable del món que deixarem. Això no va només dels que tenen el poder de regular o els que han concebut la intel·ligència artificial, que hi fa moltes referències dient que, sisplau, siguin atents a no descartar persones, atents a la vigilància dels més petits. Els més petits, ell entén, doncs, els malalts, els pobres, les persones vulnerables, els migrants. És un text meravellós que requereix molta pausa per llegir-lo. És llarg, és dens, és importantíssim, està molt ben escrit i és realment una benedicció i un regal que el Papa Lleó ens hagi deixat aquest primer escrit sobre la intel·ligència artificial, demostrant que l'Església no està aliena a les coses que passen al món, que creu que té una paraula a dir davant de l'actualitat, que la diu molt de respecte i estenent la mà a tothom.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge el poble de Crespià puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. També se celebren els 50 anys de la parròquia de Santa Teresa de Blanes a les 5 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe Octavi. I també aquest diumenge, celebració de la jornada Pro Orantibus amb el lema Vida contemplativa per a qui ets? Serà a les 5 de la tarda al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. Maria Àngels Turón parlarà de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Aquest proper dilluns, fi de curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 6 de la tarda, pregària de vespres, presidida pel nostre bisbe Octavi a l'Església de Sant Martí. Després, a 6:45, a l'aula del doctor Estela, conferència a càrrec del llicenciat Enric Tobert, professor de l'Institut i vicari episcopal, que parlarà de Corint, de l'elitisme espiritual a la proposta inclusiva de Sant Pau. Reptes per avui. També dilluns, taula rodona a Calella. Pluralitat religiosa en la Catalunya actual. Una amenaça o una riquesa? A les 7 de la tarda, a la sala Mozart de Calella. Ponents, Ramon Bassas, que escoltàvem ara fa pocs instants, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, en diàleg amb Cinto Busquet, Sofian Larossi i Gangadip Sincalça, modera Sònia Montanyola. I el dissabte que ve, els pobles de l'Alt Fluvià i d'Olot pugen en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món.
6: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.

0: drac de final d'Església Viva. Anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 31 de maig a partir d'ara. I durant els propers comentaris dels Evangelis ens acompanyarà mossèn Rafael Felipe, que és el rector de Palafrugell, Calella, Llafranc i Mont-ras. Des d'aquí saludem a tots els nostres oïdors que tenim en aquesta zona del Baix Empordà. Benvingut, mossèn Rafael, bon dia.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Avui Déu ens deixa entreveure el seu misteri. El seu nom és Trinitat i el seu llenguatge és l'amor. No és solitud, sinó comunió. No és uniformitat, sinó harmonia en la diversitat. No és silenci buit, sinó diàleg etern. En Jesús, Déu surt a trobar-nos. Tant va estimar el món, amb la paraula i l'escolta. I en l'esperit, aquest amor esdevé vida en nosaltres.
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, per començar aquesta primera hora, escoltarem les tres sardanes que passen a la final als Premis Preludi. La primera sardana que passa és a Montserrat Caupena d'en Jordi Molina.

Haver escoltat Sardanistes Muntanyencs de Lluís Alcalà, que era la tercera i última sardana que passa a la final del Premi Popular, també us he de dir que aquesta final es celebrarà aquest dissabte, dia 30, a la Garriga, al teatre, i sortirà per la xarxa, i el qui vulgui votar podrà votar per internet a Som Sardana. Ara nosaltres seguirem el nostre programa i avui ho farem amb un programa una mica especial aquesta primera hora, ja que farem sardanes amb veu de tenor i la copla, i el tenor és en Jordi Cortada i la copla Mediterrània. Començarem amb una sardana i anirem seguint sardanes i cançons populars. Començarem amb la sardana La Santa Espina d'Enric Morera i la lletra d'Àngel Guimarà.

Havent escoltat la Santa Espina, ara escoltarem una cançó popular que és L'Emigrant, amb la lletra de Jacint Verdaguer i la música d'Amadeu Vives.

Havent escoltat Per tu ploro, ara escoltarem una cançó popular de la sarsuela Pel teu amor, que és Rosó, amb la lletra de Miquel Poal i música de Josep Ribes.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 31, a Girona, a la pista coberta de l'Escola Pia de Girona, apleca el matí a 2:15 i a la tarda a 4:00 amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. A Garrigoles, a les Olives, ballada al matí a 1:15 i a la tarda a 4:00 amb la copla La Principal de Porqueres. A Berga, a la plaça de Viladomat, ballada a 6:15 de la tarda amb la copla Pirineu. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a 6:00 de la tarda amb la copla Vila de la Jonquera. Per dijous, dia 4, a Berga, a la plaça de Viladomat, ballada al matí a 1:15 i a la tarda a 6:00 i a la nit amb la copla Ciutat de Girona. A Tossa de Mar, a la plaça de l'Església, ballada a 7:45 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. Per divendres, dia 5, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a 9:45 de la nit amb la copla Ciutat de Girona. Per dissabte, dia 6, a Berga, a la plaça de Sant Joan, ballada a 12:45 del migdia amb la copla de l'Escola de Música Municipal de Berga. I a Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la copla Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem amb les sardanes de tenor i copla i ara ho farem amb la sardana Llevantina, amb lletra de Ramon Rivera i Joan Serracant i la música de Vicenç Bou.

Hem escoltat les Fulles Seques, ara escoltarem una altra cançó del Cançó d'Amor i de Guerra de la Sarsuela, i és Evocació al Pirineu, amb la lletra de Lluís Capdevila i Víctor Mora i la música de Rafael Martínez Valls.

Havent escoltat a vocació el Pirineu, escoltarem la sardana Catalunya plora, amb lletra de Ramon Vidal i música de Joan Viladomat.

Anirem a aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes a Palamós per la Cobla Montgrins. Començarem amb la sardana Benvinguda, de Josep Casanovas i Cafarrot. L'avi Peixeró, que va néixer a Palamós el 1852 i va morir el 1940, és el més prolífic dels compositors palamosins, quan a finals d'any una comissió de l'agrupació sardanista Costa Brava fer la selecció de les sardanes per un nou disc, sempre hi ha tret 3 o 4 del mestre Peixeró per triar. Després d'escoltar-la bé i escollint-ne una normalment per unanimitat, i enguany ha estat aquesta una de les darreres que degué escriure, ja que fou composta curiosament l'any de la seva mort. Com a moltes de les seves obres, els curs comencen amb força, anteriorment han estat enregistrades en la col·lecció Sardanes a Palamós, Nit de Lluna, Onada Mansa, Rosa Roja, La Verema i Un Somni.

Havent escoltat Benvinguda, escoltarem De Susqueda a Palamós, de Salvador Coll i Bonància. L'any 1981, el mestre Josep Carbó i Vidal fundó la cobla La Flama de Farners amb joves alumnes seus. Salvador Coll és actualment el músic més veterà de la formació colomenca. Excel·lent instrumentista de flabiol, ha compost una dotzena de sardanes, entre les que trobem el mariachi, el Mas Moragues, Pam Tomàquet i Pernil, Pintureta, dedicada a la seva esposa, o El Trapellot, per al seu fill, Pere. Atret pel paisatge de les Guilleries, en Salvador i la seva família visiten sovint Susqueda, municipi que l'any 1967 quedà sota les aigües del pantà, i fou precisament allí on el passat mes de desembre sorgí la melodia d'aquesta balladora sardana.

Havent escoltat de Susqueda a Palamós, escoltarem la veu d'en Joan, de Joan Jordi Veumala. Joan Teixidor i Gavarró és un dels informadors sardanistes més veterans de les nostres comarques. Des del principis dels 80 dirigeix i presenta la dansa catalana a Ràdio Sant Feliu i d'ençà del novembre del 2005 ho fa també a Ràdio Palamós. Actualment en Joan... Ell mateix ens explica que amb el motiu dels 25 anys de ràdio i esquenes seves, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i companys de la, i amics de la sardana li van fer saber que volien homenatjar-lo. Coneixent la seva predilecció per la sardana de Joan Jordi Veumala, li ho van demanar a ell. D'aquí sortir aquesta espectacular obligada de Fiscorn, estrenada per la Copla Cadaqués a Sant Feliu el dia 26 de novembre del 2006. I és aquí... És interpretada a la perfecció per Jordi Estartús. Veumala, sabadellenc d'adopció, instrumentista de tenora i contrabaix, xista de la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona, va ser guanyador de la sardana de l'any 2005 amb Destapem el 60.

Havent escoltat la veu d'en Joan, escoltarem Remors de Palamós, de René Picamal i Coma. Nascut a Perpinyà el 1961, als 14 anys, René Picamal ja toca la guitarra i als 30 entra en el món de la cobla, aprenent solfeig i trombó de pistons a l'Escola de Música de Ceret i al Conservatori de Perpinyà. Com a instrumentista va estar dues temporades a la cobla Perpinyà i des de 1995 és el segon fiscorn de la cobla mil·lenària. D'ençà del 1999 ha compost més d'una vintena de sardanes. Picamal ens explica que cada vegada que ve a Palamós el sorprèn la calma del mar i el suau soroll de les ones quan trenquen a la sorra de la platja. D'aquí el títol de la sardana que ens ha dedicat.

Havent escoltat Ramos de Palamós, ara escoltarem Palamós, una tenora i el mar, de Sigfrid Galbany i Abril. De jovenet, Sigfrid Galbany estudià música amb Elvira Rigau, filla del mític Pere Rigau i Poch, fundador de la Cobla Montgrins. Escrigué la primera sardana Enyorances de la mà del mestre Josep Maria Boix, aleshores director de la Cobla Girona. Ben segur que mai s'hagués imaginat anys de venir que totes les seves sardanes, ja n'ha composat més de 80, serien enregistrades per la mateixa cobla, els Montgrins, amb 6 CDs monogràfics. Segons Galbany, el comentari dels sardanistes Palafrugell, Josep Castells, amic i seguidor de les activitats de l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós, va motivar-lo a compondre aquesta magnífica obligada de tenora, magistralment interpretada per Jordi Carreras.

Havent escoltat Palamós, una tenora i el mar, escoltarem De Ripoll a Palamós, de Maria Teresa Monclús. L'aplec de la sardana de Ripoll es celebra el tercer diumenge de juliol, una setmana abans que el de Palamós. La casualitat va ser que el pubillatge de Ripoll 2003 també precedís el de Palamós 2004. Així, Maria Teresa Monclús, pianista i professora del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, va compondre aquesta sardana que estrenara la ciutat de Girona i la Bell Puig Cople a l'aplec de Ripoll. Una setmana més tard tornà a ser interpretada per la Cople Gironina al 39è aplec de la sardana de Palamós.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és per l'Isabel Ruiz de Ripoll amb la sardana Paulinet, de Francesc Marrós.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: Necessites ajuda?
1: Estic provant de mirar els arxius, però no hi ha manera.
0: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'hi apunto.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantenen la mobilització general del divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. Per la seva banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilitzacions previst. A més, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient aquest preacord, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara també de mobilitat. La circulació de trens a la línia R3 entre la Garriga i Figaró, interrompuda per un robatori de coure, s'ha reobert aquest matí sobre 6:45, segons ha informat Renfe. La incidència es va produir ahir dissabte al matí i va provocar de retruc un petit incendi de vegetació a la zona. I més mobilitat, perquè el servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny, coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus del grup Sagalès tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. I tanquem amb els esports. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a la final ahir a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del matí i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes des de dilluns fins dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general de divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda quan el mossèn de la parròquia que custodiava els diners va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx i, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Més successos. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a la província de Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. En un comunicat, el cos detalla que s'han efectuat 7 operacions a Barcelona i d'altres províncies de l'Estat, en les quals s'han intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic. S'han detectat també 115.000 euros presumptament vinculats al negoci il·lícit i s'han arrestat, com diem, un total de 9 persones. Dues més estan en investigació. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal a la final disputada ahir a Hongria. Després de l'empat a una al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Aquesta és la tercera Champions, doncs, per l'exentrenador del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: You're listening.
4: Yeah, like all the time I'm listening.
3: To the station that swings.
4: This station really swings me.
3: All the swinging is sounds and music.
4: Ooh, swinging is ringing this.
3: It's the station.

La música de sempre. Good guys are go-go. Records de ràdio.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
5: Creu Roja,

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del matí i s'allargarà 3 dies més, fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, precisament com a jornada de reflexió, mentre estigui oberta, doncs, la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general del divendres dia 5 convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment pels establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I en successos, la taulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de vuit. Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfes situades al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Demanen també als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior en les properes hores. Seguim parlant de més successos. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a la província de Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. En un comunicat, el cos detalla que s'han efectuat 7 operacions a Barcelona i d'altres províncies de l'Estat, en les quals s'han intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic. A més, s'han detectat 115.000 euros presumptament vinculats al negoci il·lícit i s'han arrestat, com diem, un total de 9 persones. A més, dues més es troben sota investigació. I tanquem amb els esports. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final disputada a Hongria a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i també després de la pròrroga, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: El telèfon em va molt lent. Crec que arriba l'hora de comprar-ne un de nou.
1: I si proves de reparar-lo? O comprar-ne un de recondicionat?
2: Davant la situació global d'emergència climàtica, és important adoptar hàbits de consum més responsables per tal de reduir la petjada ecològica. Valorar si realment necessitem comprar un producte, consumir productes i serveis de proximitat o practicar l'economia circular. Reparant les coses que es fan malbé i donant una segona vida a aquelles que ja no ens fan servei són només alguns dels exemples que poden marcar la diferència.
0: Com si fos nou.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
7: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins a dijous. Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord, al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. I seguim parlant de manifestacions, ja que mig miler d'autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I parlem en aquest cas ara d'impostos, ja que la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà. Després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%, la mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I tot aquest tema dels impostos reduïts venia per la crisi que hi ha a la guerra de l'Iran i a l'estret d'Hormuz. I precisament la Confederència de la Indústria Tèxtil assegura que aquesta escalada de preus derivada d'aquesta guerra està afectant l'economia de les empreses del sector. El col·lectiu d'àmbit estatal concentra entre el 75 i el 80% de les empreses de Catalunya i el País Valencià i reclamen a les administracions que els apliquin mesures com rebaixes d'impostos o que optin per fer les compres públiques amb criteris de proximitat. I del sector tèxtil, el de la fruita, ja que les comarques de Lleida encaran el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada d'aquest mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria de Lleida en diferents equipaments. I parlem de política i parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. I per la seva banda, Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran els acords a què han arribat per votar els pressupostos. Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella. L'entrevista sencera la podreu seguir aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més. I parlem en cultura, ja que el Literàrum, la fira d'espectacles literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre i amb activitats prèvies en altres ciutats del Camp de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albià, que ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, que ha titllat de victòria, i ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho diu després que quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins al dijous. Els sindicats majoritaris precisament van consultaran aquest des de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no el preacord a què van arribar amb el Departament d'Educació. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra del preacord. I avui a Barcelona, mig miler d'autònoms s'han manifestat al migdia per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociacions. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I a partir de demà, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït el 10%. La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. I anem a les comarques de Lleida, que encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria de Lleida en diferents equipaments. I en plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit referent a tots els casos que esquitxen, sobretot el PSOE, a tot l'Estat. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona a Constantí. I en plana de successos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs del riu Ebre per tempestes locals a conques altes de les Noguera i el Segre. I també, en aquest cas, en el camp de Tarragona, registrat valors elevats a la una d'Osó, que poden afectar la població vulnerable al punt de mesurament d'Alcover. I anem en cultura, ja que Literarum, la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ amb Mora d'Ebre i amb activitats prèvies a les noves subseus de Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. I tanquem amb els esports. Allí el PSG de Luis Enrique es va imposar a l'Arsenal i va guanyar la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can Davànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals, temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, que ha titllat de victòria i ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho ha dit després que ahir quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes aquesta propera setmana. Els sindicats majoritaris van consultaran de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no aquest preacord, que, com us dèiem, van arribar amb el Departament d'Educació. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra d'aquest preacord. I seguim amb mobilitzacions, ja que avui mig miler d'autònoms s'ha manifestat al migdia pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I demà, precisament, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10% a partir del març en què es va aprovar el paquet de mesures sobre la guerra a l'Iran. Aquesta mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I parlem de gastronomia i anem a l'Ametlla de Mar, que ha celebrat aquest diumenge la 30a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, una de les cites gastronòmiques més emblemàtiques del municipi del Baix Ebre. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
3: La jornada ha tornat a reunir veïns i visitants al voltant d'un dels plats més representatius de la tradició calera. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani, ha destacat el valor històric i identitari d'aquesta celebració, que manté viu un plat estretament vinculat als orígens mariners del municipi.
4: Este fideu ben torradet, ben rossejadet, i després doncs, afegint este caldo, este brou de peix de la cala, peix del Mediterrani, peix de la nostra costa, doncs fa que siga este plat tan senzill però tan carregat d'història i de tradició a la vegada.
3: Una festa marcada per la participació popular i la reivindicació del patrimoni culinari local, que ha commemorat 3 dècades d'una celebració que continua sent un referent gastronòmic i social al municipi.
2: I seguim parlant de productes locals, en aquest cas de la fruita, ja que les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i que ofereixen 712 platges destinades als temporers. I en cultura literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: It's me, Demi Lovato.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plataforma Aules que Cremen ha fet una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que se sotmetrà a consulta entre dilluns i dijous per via telemàtica. El col·lectiu s'uneix així a la CGT i la Intersindical en reclamar el no a la votació, encara que en aquest cas ho fan demanant que es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. I parlem de les altes temperatures, i en concret ens anem al Pirineu, on precisament allà no ha afectat, i el que sí que ha afectat ha sigut la pluja, que ha tingut una presència notable. Ens dona tots els detalls. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Els ruixats han començat a aparèixer cap allà a les 3 del migdia a punts del Pallars Jussà, el Berguedà, la Cerdanya o també el Ripollès, però a mesura que ha avançat la tarda aquests ruixats també han anat apareixent a la resta del Pirineu Prepirineu, més central i oriental, i també a la Catalunya central. Amb unes temperatures que s'han mantingut càlides, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, arriben als 35-36 graus. I a la resta de Catalunya, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims, la temperatura està bastant continguda. Demà dilluns començarem el mes de juny amb molta més estabilitat, amb el passatge així de molts núvols alts i prims, i a la tarda ruixats que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Temperatures una miqueta més baixes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
2: Tot i la moderació de les temperatures, molt de compte amb els aires acondicionats aquests dies, sobretot perquè a partir de demà la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%. Després d'uns mesos amb el tipus reduït al 10%, la mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I obrim plana de successos i d'afectacions precisament amb una punta en trànsit, ja que la C-62 està tallada en tots els sentits de la circulació per un incendi en un vehicle. Per el que fa a la resta de les carreteres catalanes, retencions a les principals artèries del país en direcció a Barcelona, encara que cap destacada en aquesta jornada de tornada, com sempre els caps de setmana, cap a la capital catalana. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys es va veure en un cotxe policial patrullant pel doctor Celeric al barri de l'estadi i va llançar el paquet dins del cotxe. Uns dies més tard, el dimecres 27 de maig, li va tornar a passar el mateix i el van enxampar una segona vegada, en aquest cas amb 125 embolcalls de cocaïna. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Hey, what's up? I'm Sam Feld.

0: said too much to ask.
1: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o si es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Aquesta consulta estarà impulsada per USTEC, CGT Intersindical i Comissió Obrera Sindical. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. USTEC defensa el sí al pacte, proposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, mentre es du a terme la consulta. Des de part de CGT, Intersindical i COS, opinen que la votació hauria de ser el no. Estarem atents a aquestes informacions i com es desenvolupa aquesta consulta. I retencions a les principals artèries del país en direcció àrea metropolitana de Barcelona. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les vies que ens porten des de la costa de Girona cap a l'autopista AP7, a C31, ja va molt lenta, entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i més endavant la C65 també, lenta amb aturades entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. Un tram nou de l'autopista AP7 que va lent amb aturades, ara sobretot entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest tram de l'autopista AP7 Nord, un pèl complicat en sentit Barcelona. També aturades a l'autopista del Maresme, C32, entre Arenys de Mar i Mataró, i un parell de quilòmetres a Tallà, sempre en sentit Barcelona. A més, tenim aquesta manifestació que ens acaba d'entrar i que talla la C17 a la zona de Gurb-Vic, en sentit sud, en sentit Barcelona. Mirem les vies del sud, de Tarragona, Nacional 340, lenta amb aturades, entre Roda de Barà i el Vendrell, uns 4 quilòmetres. També parlem de molta lentitud, per exemple, a la C31, entre la zona de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, i pel que fa al tram sud de l'autopista AP7, aquí hi ha aturades sobretot uns 2-3 quilòmetres a Vilafranca del Penedès. Acabem repassant algunes vies properes a Barcelona, per exemple, la C32, amb trànsit lent, aturades i intermitents, uns 4 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I en Cultura Literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circa a Móra d'Ebre. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Ets a Ripollès FM, on sents la música.

0: Bisturí Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradelles. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país, contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona, en sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de l'AP-7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP-7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona, això com us dèiem al tram sud de l'autopista AP-7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteixen si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km hora i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.